0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios Leguarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 6 de la vesprada es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
2: Concentracions multitudinàries arreu de tota la Comunitat Valenciana en la vaga educativa. Bona vesprada. Concentracions que s'han continuat al llarg de tota la jornada d'avui, que no s'han desconvocat després de conèixer que la Conselleria d'Educació ha emplaçat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous. La Conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga avui, mentre que estem a l'espera de les dades definitives que tenen els sindicats. És el nostre tema de portada que es contem junt a altres notícies que estan passant a la comunitat. El control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Tercera jornada avui de vaga indefinida del professorat valencià. Jornada en la que a primera hora del matí hem conegut que la Conselleria d'Educació, la consellera Carmen Ortí,

0: Ha convocat el sindicat a una nova reunió per a demà dijous. Va presentar-los una proposta integral amb mesures, diu, de suport al professorat Amparo Sánchez.
1: La consellera diu que manté la seva voluntat de diàleg i d'avançar cap a un acord que beneficia a tot el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. Un anunci que ha pillat a primera hora de matí als sindicats concentrats davant la seu de la Conselleria d'Educació. El coordinador d'Acció Sindical de l'STPB, Marc Candela, assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
2: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta siga satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
0: A l'espera d'eixa trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat en marxa. Este migdia, els professors valencians s'han concentrat tant a València com a Castelló i Alacant. Concretament a València ho han fet enfront del Palau de la Generalitat. Allí està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada.
3: Bona vesprada. No és per diners, és per dignitat, no és docència, supervivència o consellera dimissió. Són algunes de les consignes que s'han escoltat en una plaça de Manises de gom a gom també pel que fa als carrers del voltant. Fins poc després de la una de la vesprada, amb pancartes, xiulets i altaveus, centenars de docents han llançat fins i tot bitllets de 75 euros amb la cara del president de la Generalitat en referència a l'oferta de pujada salarial que va fer conselleria. La reunió de demà l'afronten, diuen, amb molta cautela. La Kilian Cuerda d'UGT Gelo Baix de Comissions Obreres.
4: Perquè això no és una reivindicació corporativa, això no és un interès espuri concret, això és una defensa d'un bé comú, d'un interès comú, que és el de l'educació dels nostres fills i filles.
5: L'ús de les paraules és important, diu presentació d'un preacord, no diu una proposta, diu directament un preacord. Anem a veure què ens van oferir.
3: S'han vist grups de docents de tota la província de València, des de centres afectats per la Dana, com ara el Col·legi Orba d'Alfafar, o de localitats com ara Sagunt, amb l'IES Clot de Moro. La plaça de Manises de València a poc a poc torna a la normalitat. Els sindicats han convocat els docents a fer pressió i soroll, diuen demà a les portes de la Conselleria d'Educació.
0: Gràcies, Núria. Per cert, que el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, ha demanat avui als sindicats d'educació sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a aquesta reunió precisament de demà que ha convocat la conselleria. Segons el president, es tracta d'atendre a totes les peticions dels sindicats, però sense condicions.
6: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les cita una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: Canviem ara d'assumpte. Els contem que el Partit Socialista en la Diputació d'Alacant ha abandonat la comissió d'investigació en la qual ha comparegut voluntàriament el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño. Es tracta, recordem, de l'únic imputat en la causa judicial per presumptes irregularitats en la distribució de les ajudes del Bo Comerç de 2022 a 2023 a Alacant. Juan Carlos Fresneda.
8: Sí, precisamente por eso, porque el objeto de la investigación de la comisión está judicializado. Carlos Baño, según los socialistas, ha dicho que no iba a contestar a sus preguntas, lo que ha motivado el abandono del PSPP-PSOE de la sesión. El diputado Raúl Ruiz espera tener contestación a las preguntas que iba a formular a Baño tras presentarlas por escrito.
9: Esta comisión no servirá de absolutamente nada si nadie quiere responder a nada de lo que planteamos desde la oposición.
8: Por su parte, Carlos Baño ha explicado a los medios a su llegada a la diputación que está tranquilo, que sigue trabajando y que mantiene su inocencia y su honor.
10: Muy tranquilo, con mi honor muy alto.
11: ¿Mantiene esa inocencia, esa honorabilidad, Carlos?
10: Por supuesto, eso es intocable e insalvable, el honor.
8: En principio está imputado por un supuesto delito de estafa o fraude en subvención que la Policía Nacional cifra de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros. Tras el abandono de los socialistas, la sesión de la comisión, a puerta cerrada, ha continuado con el resto de grupos y el compareciente.
0: Gràcies, Juan Carlos. Seguim a Alacant. La tercera PCR per antivirus realitzada a la dona en seguiment a l'Hospital de Sant Joan ha llançat un resultat negatiu. No obstant això, romandrà ingressada en el mateix hospital. Pepe Requena.
12: La mujer, que continúa sintomática, pasa a considerarse como contacto y se le repetirá la prueba a los 7 días desde la fecha del ingreso, pasado mañana viernes, tal y como establece el nuevo protocolo aprobado por

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és demà dimecres i és 13 de maig, són les 2:30 i ja saben, arrenquem un programa dedicat els dimecres a la innovació, a la tecnologia i a la sostenibilitat. Parlarem per un costat en sostenibilitat d'una empresa, Mecreo, que bé, pues, commemora el 17 de maig el Dia Mundial del Reciclatge des de 2005 i és una companyia valenciana que es centra en aquests projectes vinculats al medi ambient, al desenvolupament sostenible i també a aquesta economia circular, tot a veure. Parlarem també d'altres projectes més d'innovació i tecnologia amb Reddit, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, en concret de Mussol i de Helios. En un event de mobilitat també parlarem, en aquest cas, pues, amb tota la part més tecnològica i d'innovació en la Comunitat Valenciana. Tot això, també parlarem de producte amb consum, amb la cooperativa Consum, però primera actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada, Begoña.
1: Anem a fer un repartiment passa a l'actualitat. Comencem.
2: Bé, tercera jornada avui de vaga indefinida del professorat valencià, jornada en la que a primera hora del matí hem conegut que la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous a les 9 del matí. Va a presentar-los una proposta integral amb mesures de suport al professorat. La consellera diu que manté la seva voluntat de diàleg i també d'avançar cap a un acord. Un anunci que ha pillat a eixa primera hora del matí a sindicats concentrats precisament davant la seu de la conselleria. El coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
3: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahir que aquesta proposta siga satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
2: A l'espera d'aquesta trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat al llarg de tot el territori. Este migdia, professors valencians s'han concentrat a València, a Castelló i Alacant. Concretament, han sigut concentracions prou multitudinàries, especialment la que hem viscut ací, enfront del Palau de la Generalitat. Allí, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, també ha demanat avui als sindicats sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a aquesta reunió de demà. Segons el president, es tractará de atender a todas las peticiones de sindicatos sin condiciones.
4: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les da cita a una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
2: La conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga, mentre que estem a l'espera encara de les dades definitives que ens ofereixen els sindicats. També contem avui que el Partit Socialista en la Diputació d'Alacant ha abandonat la comissió d'investigació en la qual ha comparegut voluntàriament el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño. Es tracta, recordem, de l'únic imputat en la causa judicial per presumptes irregularitats en la distribució de les ajudes del Bo Comerç. Per aquest motiu i perquè el projecte d'investigació de la comissió està judicialitzada, Carlos Baño, segons els socialistes, ha dit que no anava a contestar a les seues preguntes. El president de la Cambra de Comerç ha explicat als mitjans de comunicació a la seva arribada a la Diputació que està tranquil, que continua treballant i que manté la seva innocència i el seu honor. No deixem a la camp perquè la tercera PCR per antivirus realitzada a una dona en seguiment a l'Hospital Sant Joan d'Alacant ha llançat un resultat negatiu. No obstant això, romandrà ingressada en el mateix hospital alacantí. Avui hem de contar també que a la Vall d'Aiora, a Cofrents, les autoritats han enviat este matí una alerta massiva als mòbils per un accident a la central nuclear. Ha sigut només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta. Un missatge en castellà i en valencià explicant que era un simulacre i que no hi havia motius per alarmar-se i que només era això, que era una prova. I continua actiu l'incendi declarat ahir dimarts al migdia en una empresa de processament d'almela de la Vall d'Alba a Castelló. Els bombers segueixen treballant encara que l'evolució d'aquest incendi és favorable.
1: Doncs més actualitat informativa a les 7:20. La tornarem a repassar i ampliar en totes aquestes notícies de la mà de Ramon Pérez. Gràcies, Amparo.
2: Exactament. Dir simplement que demà els sindicats han tornat a convocar davant de la conselleria una concentració a les 9, a l'hora que està prevista la reunió.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta concentració i dels altres temes d'actualitat. Gràcies, companya.
2: Adéu.
1: Perquè continuem amb innovació i tecnologia. Adéu. Bé, quan parlem de mobilitat sostenible, solem pensar en els cotxes elèctrics o en transport urbà més eficient, però en realitat és bé, que la mobilitat està evolucionant molt més ràpid del que imaginem. Parlem ja de nous models híbrids, integració entre diferents sistemes de transport i fins i tot de mobilitat que combina terra i aire. Per abordar aquests reptes, l'Institut Tecnològic de l'Energia, que forma part de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, de Redit, ha organitzat una jornada centrada precisament en ampliar les possibilitats del transport des del vehicle elèctric fins a noves formes de mobilitat híbrida. En este context s'emmarquen projectes com Mussol i Helios, finançats per l'IBASE Massí, que aborden pues, diferents aspectes de la mobilitat sostenible. D'una banda, el projecte Mussol, coordinat per l'Institut Valencià de Biomecànica de València i amb participació de l'ITE, treballa en solucions de mobilitat urbana sostenible adaptades a les necessitats de les comunitats locals, posant el focus en les persones

0: urbanes i l'entorn urbà. Per l'altra banda, el projecte Helios, desenvolupat per l'ITE, explora noves solucions energètiques aplicades a la mobilitat, integrant, això sí, tecnologies innovadores per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat en el transport. Tots dos projectes formen part d'un canvi més ampli, repensar com ens movem amb sistemes més sostenibles, connectats i eficients. Per a parlar d'això, primer salude a Sara Chaparro, de responsable de l'àrea de màrqueting i comunicació de Redit. Què tal, Sara? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Begoña. Què tal?
0: Molt bé. Per a conèixer millor aquests projectes, deia jo, amb qui anem a parlar i sobretot també per conèixer aquesta jornada que s'ha organitzat.
1: Sí, doncs anem a saludar a Caterina Tormo, responsable de la línia de desenvolupament de software i ciència de dades i del projecte Mussol en l'ITE.
0: Què tal, hola, bona Caterina? Bona vesprada.
1: Caterina, quan parlem d'ampliar les possibilitats del transport, de què estem parlant exactament? Com està evolucionant la mobilitat més enllà del vehicle elèctric?
2: Bé, estem parlant d'una mobilitat més connectada, més intel·ligent i més flexible. És a dir, el vehicle elèctric és només una part d'aquest canvi. Ara veiem com la mobilitat evoluciona cap a models híbrids on s'integren diferents mitjans de transport, sistemes energètics i noves tecnologies digitals. Per exemple, ja no parlem soles de moure persones d'un punt A a un punt B, sinó d'optimitzar tant l'energia com la infraestructura. I això passa també per incloure solucions vehicle to grid, que tant està ara de moda, on el cotxe elèctric pot interactuar amb la xarxa elèctrica, és a dir, proveer d'energia a la infraestructura elèctrica. També parlem de sistemes de recàrrega intel·ligents, de predicció de la demanda o de noves formes de mobilitat híbrida entre terra i aire, com comentàveu. I a més, cada vegada cobra més importància la interoperabilitat entre els diferents sistemes i aquesta capacitat de que les ciutats tinguin per a poder planificar una mobilitat utilitzant les dades que tenim reals i de comportament al final de ciutadans, que són qui vivim en les ciutats.
0: Uh-huh. En el cas del projecte Mussol, en el que participeu junta a l'Institut de Biomecànica de València, quines solucions estan desenvolupant, Caterina, per a millorar aquesta mobilitat urbana en les ciutats?
2: Pues mira, des del projecte de Mussol es centrem principalment en les persones i en com adaptar aquesta mobilitat sostenible a les necessitats que tinga cada entorn urbà. En aquest context, des de l'ITE hem treballat sobretot en la part tecnològica i en l'anàlisi de les dades. I s'hem centrat en quatre ferramentes que estan lligades directament en l'electromobilitat. Una és la predicció de la demanda en les infraestructures de recàrrega per a evitar aquest sobredimensionament de la capacitat en determinades zones. La segona és una detecció d'anomalies d'aquestes infraestructures de recàrrega per a ajudar a identificar les incidències abans de que afecten a l'usuari i millorant així la fiabilitat de la xarxa, perquè ja sabeu que un dels problemes de l'usuari de vehicle elèctric és quan arriba una estació i l'estació no està operativa. Uh-huh. La tercera és una calculadora per a donar-li informació a l'usuari, perquè al final sabem que la informació és poder, i per a poder quantificar quant s'estalviaria l'usuari si aplicara tecnologies vehicle to grid. Vale? I per últim, i ahí sí que m'agradaria fer també una menció especial a Movea Consulting, hem desenvolupat una guia de bones pràctiques per a l'execució de plans de mobilitat urbana sostenible, que està orientada sobretot per ajudar ajuntaments i administracions, perquè al final les dades estan a disposició de tots, però falta ordenar-les, estructurar-les i que n'hi hagi una regulació acorde. Aleshores, hem desenvolupat aquesta guia per a poder ajudar a que estiga tot més a la mà.
1: Uh-huh. Uh-huh. I, Caterina, el projecte Helios explora noves solucions energètiques. Què aporta aquest projecte i com pot influir en la mobilitat del futur de la que estem parlant?
2: Pues, Helios explora com integrar noves solucions energètiques en la mobilitat del futur i especialment en aplicacions de mobilitat lleugera i de sistemes híbrids. En què se traduís? Al final, el que treballem és el desenvolupament de solucions electròniques i sistemes intel·ligents de gestió energètica, que se traduís en patinets que actualment són elèctrics, fer aquesta hibridació per a que puguen ser propulsats per hidrogen. I de la mateixa manera, la part de mobilitat que afecta als drons, igual, també intentem hibridar-los per a que puguen fer-se des d'hidrogen. El que dona porta a nous models de mobilitat pues, més eficients, que emitisquen menys emissions i capaços de respondre millor a les necessitats que tenim actualment, tant urbanes com logístiques.
0: Uh-huh. I Caterina, esta jornada que organitzeu des de ITE, que posa focus en la mobilitat híbrida, com dèiem, terra-aire, pot ser que estiguem més prop del que pareix ser veure este tipus de solucions en el

0: nostre dia a dia?
1: Sí, des d'ahir te pensem que completament, completament. Uh-huh. Estem més a prop del que pensem, encara que continuen existint reptes que n'hi ha que solucionar o reptes que n'hi ha que trencar, tant tecnològics com regulatoris com d'infraestructura. Però moltes de les tecnologies necessàries ja estan avançant tan ràpid com pot ser l'electrificació, automatització, nous sistemes energètics i estan a la mà. La mobilitat híbrida, a més, de terra-aire també pot tindre aplicacions molt interessants, perquè, per exemple, en logística, emergències, inspecció industrial, ho han vist en molts casos recentment. I és necessari el poder ampliar, per exemple, en el cas dels drons que parlàvem, aquesta autonomia que tenien. Mm-hmm. Vale, des de l'ITE també creiem que el futur de la mobilitat serà cada vegada més connectat, multimodal, intel·ligent. I jornades com esta, justament, serveixen per acostar aquestes tecnologies tant a les empreses com a les administracions com a la ciutadania. I sobretot també per a fer-nos entendre i preparar-nos per a aquest canvi.
2: Mm-hmm. Aleshores, la mobilitat està canviant, no? I ho està fent en moltes direccions al mateix temps. Per acabar, Caterina, on poden inscriure's els interessats en la jornada?
1: Pues les persones interessades poden trobar tota la informació i inscriure's a través de la pàgina web i canals oficials de l'ITE, tant des de LinkedIn com des de la pròpia web. Uh-huh. I m'agradaria concloure destacant tant que Mussol com Helio són projectes financiats per IBACEMASI dins de la seva aposta per impulsar justament el que estem comentant, aquesta innovació tecnològica i aquesta transició cap a models de mobilitat i energia més sostenibles, ja no sols per a la comunitat valenciana, sinó per a tot el món.
0: Doncs, Caterina, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per contar-nos aquests projectes tan interessants que faran la vida de tots pues, més fàcil, no?, de cara a aquest futur més sostenible. Gràcies i fins prompte.
1: A vosaltres. Moltes gràcies.
0: Adéu, gràcies. I bé, Sara, projectes com Mussol i Helios, com hem vist, junt amb aquestes iniciatives, com esta jornada impulsada per l'ITE, demostren que el futur del transport passa per aquesta innovació, la sostenibilitat i la integració de noves tecnologies. Així que, si et sembla, posem punt i final avui al nostre espai i la setmana que ve contem més.
2: Efectivament. Moltíssimes gràcies, Begoña.
0: Adéu, gràcies, Sara.
2: Fins la setmana que ve, adéu.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
4: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.
5: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
4: Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
6: Obrim una vegada més el nostre espai dedicat a la sostenibilitat en el nostre territori i una setmana en la que celebrem dates tan importants com el Dia Mundial del Reciclatge, que es commemora cada 17 de maig des de 2005. El protagonista d'avui és Mecreo. És una companyia valenciana centrada en projectes vinculats al medi ambient, el desenvolupament sostenible i l'economia circular, sent els primers en la implementació i posada en marxa de la primera fàbrica de materials biodegradables, compostables i hidrosolubles en la península. Sobre esta entidad pionera, parlem amb Elena Moreno, investigadora y fundadora de Mecreo. Elena, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, vamos a hablar de Mecreo, que nace un poco de una realidad que vosotros mismos defendéis, como que el planeta se está, bueno, un poco, lo estamos un poco matando, como para así decirlo, y que se está ahogando en contaminación plástica. ¿Qué es el que está haciendo Mecreo para intentar un poco convertir esta situación, revertirla y mejorar la situación?
7: Pues mira, muy, muy fácil. Nosotros llevamos 23 años de investigación científica e industrial en biomateriales y sus tecnologías de transformación. Y si nos damos cuenta que cada año se producen más de 15 millones de toneladas de residuos plásticos agrícolas, bueno, pues tenemos que resolverlo y tenemos que hacer algo. Entonces nos dimos cuenta de que mucha de la biomasa agrícola, de los residuos agrícolas que llamamos biomasa, están contaminados con este tipo de residuo plástico. Entonces hemos unido nuestro conocimiento de la biotecnología y los biomateriales a esta problemática y que hemos inventado o que hemos ideado un módulo tecnológico que lo que hace es transformar la biomasa, es decir, el residuo agrícola, en un nuevo biomaterial.

0: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Van ja tres jornades de vaga educativa indefinida ací a casa nostra i veurem si la d'avui ha sigut l'última, perquè demà dijous a les 9 del matí, si res no canvia, conselleria i sindicats tornaran a la mesa de negociació. La Generalitat assegura que els presentarà una proposta integral, diuen, però els sindicats mantenen el seu recel. Avui han tornat a eixir al carrer per a manifestar-se. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Les famílies nombroses valencianes també tornen a alçar la veu. Lamenten que les ajudes actuals els serveixen de ben poc, perquè, segons expliquen, no tenen en compte qüestions com ara el nombre de fills o la grandària de cada família. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats de l'ensenyament que es troben en vaga indefinida des d'este dilluns. Els ha convocat a una mesa de negociació demà dijous per a presentar-los, segons diu la consellera en un comunicat, una proposta integral de resposta a les seues demandes. La convocatòria, el ben cert és que no ha evitat que centenars de professors i de professores s'hagin concentrat este migdia davant les portes del Palau de la Generalitat i davant les seus de la Generalitat. Generalitat a Alacant i Castelló de la Plana. Han sigut concentracions multitudinàries, fins i tot tallant el trànsit en algunes avingudes d'Alacant. Diuen que acudiran a la reunió de demà, sí, encara que acullen ixa citació amb cautela. Núria Moreno.
2: Sota peticions de consellera dimissió, representants sindicals i professorat s'han concentrat este dimecres en el que és ja el tercer dia d'aturs, insistint en que mereixen una resposta digna que atenga, diuen, totes les seues reivindicacions, sense excepció. Escoltem Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT, i Marc Candela, d'STPB.
3: El professorat està indignat i mereix una resposta digna per a rebaixar la indignació.
4: Les aules les tenim totes completament en vaga perquè pensem que esta conselleria no està tenint a totes les necessitats que estem patint en la comunitat valenciana.
5: L'oferta ha de complir amb les expectatives del professorat, amb el que estem demanant, i per tant ha de ser avalat i votat per el professorat, que és el que està així i és el que està deixant els diners per aconseguir millors ensenyament públic.
2: Durant la concentració han arribat a llançar bitllets de 75 euros amb la cara del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en al·lusió a la proposta salarial que se'ls va traslladar el passat dijous. Insisteixen en que, encara que demà se'ls presenti una proposta, les mobilitzacions continuaran perquè hi haurà que sotmetre eixa proposta a una assemblea abans de decidir els pròxims passos.
1: Les xifres semblen indicar que el seguiment de la vaga va a poc minvant. Segons la Generalitat, dilluns va ser del 50%, ahir del 35% i avui del 27%. Els sindicats no han facilitat aquestes dades avui, encara que continuen parlant d'un seguiment massiu. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, demana avui als sindicats de l'ensenyament sentit comú i que deixen de banda, diu Pérez Llorca, la política. Segons el president de la Generalitat, demà es tractarà d'atendre totes les peticions dels sindicats sense condicions.
6: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les cita una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
1: La tercera prova PCR per antivirus practicada a la jove alacantina ingressada i aïllada a l'Hospital de Sant Joan ha tornat a llançar un resultat negatiu en antivirus. No obstant això, romandrà ingressada en eixe mateix hospital alacantí. Allí, a Alacant, a la Diputació, ha comparegut el president de la Cambra de Comerç alacantina, Carlos Baño, després de la seva detenció per presumptes irregularitats amb els bons comerç que la Cambra va posar en marxa quan Carlos Mazón era el president de la Diputació. Declaració que Baño ha fet voluntàriament, però que el Partit Socialista ha abandonat. Quan ha sigut, Pepe Requena?
7: Tras decir Carlos Baño que no iba a contestar a las preguntas de los socialistas, estos han decidido marcharse de la comisión. Raúl Ruiz, diputado del PSPP-PSOE.
8: Por tanto, aquí se tenía que dar muchísimas más respuestas de las que se han dado y esperamos que así sea próximamente. Esta comisión no servirá de absolutamente nada si nadie quiere responder a nada de lo que planteamos desde la oposición.
7: Por su parte, el presidente de FACPIME y de la Cámara de Comercio ha explicado a su llegada a la Diputación que está tranquilo, que sigue trabajando y mantiene su inocencia.
9: muy tranquilo, con mi conciencia muy tranquilo, con mi honor muy alto y a trabajar y a defender lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida.
10: ¿Mantiene esa inocencia, esa honorabilidad, Carlos?
9: Por supuesto, eso es intocable e insalvable.
7: El Grupo Popular, por su parte, ha afeado a los socialistas su total y absoluta falta de respeto y que no quieran saber la verdad, sino generar confrontación y espectáculo político. La Policía Nacional ha cifrado el fraude en unos 100.000 euros y Carlos Baño es el único investigado en la causa.
1: El Partit Socialista ha materialitzat avui la seva denúncia davant la Fiscalia contra la Conselleria de Sanitat, a la qual acusen d'estar negant-se a tramitar certificats per al procés extraordinari de regularització de persones migrants que està duent a terme el govern central. El síndic dels socialistes, José Muñoz, demana a Fiscalia que analitzi si tot això podria ser constitutiu d'un delicte d'odi, de falsedat o de prevaricació.
11: Exigimos al presidente de la Generalitat, a Pere Llorca, que destituya la cúpula de Sanitat. En cualquier caso, si no lo hace por la vía política, el Partido Socialista va por la vía legal para defender los derechos de las personas y, por supuesto, no vamos a permitir ni racismo institucional ni violencia institucional contra colectivos migrantes.
1: El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, nega ixes acusacions, afirma estar sorprès per ixa denúncia i assegura que les xifres demostren que Sanitat està contribuint a la regularització de les persones migrants.
12: Hoy ya es una realidad que en algún departamento de la Comunidad Valenciana más de 2.000 migrantes han tenido los documentos necesarios para poder iniciar su proceso de regularización. Con lo cual esto solamente habla de la grandeza de nuestra democracia, que cualquiera, con cualquier papel, puede denunciar ante la Fiscalía, hacer cualquier tipo de denuncia.
0: La brújula Comunidad Valenciana.
13: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
1: A la vall d'Allora Cofrents, les autoritats han enviat este matí a les 11:03, concretament, una alerta massiva als mòbils, un esalert. Ha sigut, això sí, només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta en una comarca, ja ho saben, marcada per eixa central nuclear de Cofrents. Parlem amb Salvador Romón, ell és el cap de la Unitat de Protecció Civil de la Delegació del Govern Central a la Comunitat. Salvador, bona vesprada.
14: Hola, buenas tardes.
1: ¿En qué ha consistido concretamente el